3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C25 a Santa Maria d'Oló, deixa un carril tallat direcció Girona. A banda, també un altre accident, en aquest cas a l'AP7, a Bàsquera, deixa també només un carril obert en sentit França. Finalment, una avaria, la C14 al Guaire, també deixa un carril tallat en sentit Alfarràs. I ara, en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA aquí a Catalunya. Ens amplia aquesta informació el nostre company Lluís Mata.
2: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
1: I el PSOE intensifica les negociacions amb Junts i Esquerra per intentar desencallar el nou decret d'habitatge destinat a evitar desnonaments de persones vulnerables. Segons fonts de Junts, els socialistes estudien les propostes que la formació de Carles Puigdemont ha traslladat al govern espanyol, mentre que el Ministeri d'Habitatge assegura que les converses amb Junts són fluides. Sumar pressiona perquè el decret s'aprovi avui o com a màxim el dimarts i reclama també mesures com la congelació dels lloguers i la regulació dels pisos turístics i de temporada. I un total de 570.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant l'operació sortida del pont de la Mercè, que va començar el dimecres al migdia i va acabar ahir a les 3 de la tarda. La xifra representa el 98% dels vehicles que havia previst el Servei Català de Trànsit. A banda, també, Trànsit preveu que uns 270.000 tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit del diumenge. I pel que fa al temps, avui tornarà a fer sol a tot Catalunya amb només alguns núvols prims i algunes possibles boires. Ara al matí serà el dia més càlid d'aquesta setmana amb temperatures d'entre 30 i 35 graus com a valors més habituals. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: presentar conclusions a propostes concretes l'abril vinent. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat fa uns minuts a la xarxa quines propostes faran des dels Comuns.
1: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona, també accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys?
0: Sí, t'ha remarcat també que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió del PIB en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. També ha marcat com a prioritat millorar la comprensió lectora de tot l'alumnat. I el PSOE intensifica, volíem dir, les negociacions amb Junts i Esquerra per intentar desencallar el nou decret d'habitatge destinat a evitar desnonaments de persones vulnerables. Segons fons de Junts, els socialistes estudien les propostes que la formació de Carles Puigdemont ha traslladat al govern espanyol, mentre que el Ministeri d'Habitatge assegura que les converses amb Junts són fluides. Sumar pressiona perquè el decret s'aprovi avui mateix o com a màxim el dimarts i reclama també mesures com la congelació dels lloguers i la regulació dels pisos turístics i de temporada. I un total de 570.500 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant l'operació sortida del pont de la Mercè, que va començar el dimecres al migdia i va acabar ahir a la tarda, a les 3 de la tarda, volíem dir. La xifra representa el 98,4% dels vehicles que havia previst el Servei Català de Trànsit, i ara Trànsit preveu també que uns 270.000 tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit del diumenge. I les quatre colles castelleres de Tarragona han estrenat el nou casc i el protector facial per a la canalla. Els nous elements s'han provat en pilars de quatre a la plaça de les Cols abans de la Diada de la Mercè. El casc s'ha adaptat millor a les mides dels infants i amplia la protecció a les zones frontal i lateral, mentre que el nou protector cobreix també les celles, el nas i els pòmuls. De moment, 12 colles disposen d'un casc de cada talla i la implantació serà gradual. I pel que fa al temps, avui serà el dia més càlid de la setmana, amb temperatures que aniran entre els 30 i 35 graus com a valors més habituals. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: 3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro.
1: Impacta la teva ràdio.
2: Sona
1: dins teu.
2: Antena Caro.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, diversos accidents i una avaria compliquen la circulació aquest matí a l'AP7 i altres vies. A l'AP7 un vehicle s'ha incendiat a Avinyonet del Penedès en sentit sud i el tall d'un carril provoca encara ara congestió. A Bàscara també en sentit nord, un altre accident obliga a deixar només un carril obert mentre retira el vehicle afectat. A la C25 a Santa Maria d'Oló, un sinistre també talla un carril en sentit

0: després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions avui a la xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ha assegurat que a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
1: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar i també pensant en elles.
0: El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat enguany als mínims per cobrir els costos. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat a l'AP7 a Tarragona, hi ha 6 quilòmetres i mig de calçada tallada entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès per un accident amb desviaments per la sortida 145. També hi ha 10 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Avinyonet del Penedès i Subirats per un incendi de vehicle amb només un carril obert. A la C25 hi ha també congestió a Santa Maria d'Oló en sentit Girona per un accident que deixa un carril tallat i finalment a la Nacional 154 que està tallada també en tots dos sentits de la marxa a Puigcerdà per un altre accident. De cara a diumenge i també en mobilitat i en motiu del pont de la Mercè, Trànsit preveu que uns 270.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups excepte Vox i és la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública. Escoltem ara...

0: el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i de fet encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims de cobrir per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
1: Notícies en xarxa.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor Remember.

Isabel Quecaña i DJ Fiyuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitzada la reunió que va organitzar el president de la Generalitat Salvador Illa amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups excepte Vox i ha estat la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. En aquests moments compareix la consellera d'Educació Esther Niubó, que també ha defensat la recuperació de les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent. Un anunci que ja va fer ahir el govern.
2: Poder compartir un corpus de lectura de referència per cada centre educatiu, respectant, com deia, aquesta autonomia de centre, però aquí la voluntat és que hi hagi una tria, una selecció de lectures obligatòries per cada centre, però que poden ser diferent a cada centre, però que tinguin una complexitat lingüística i conceptual creixent i progressiva, i per tant que enriqueixin més el que podria ser una tria lliure per part de l'alumne, doncs, quan té una biblioteca escolar o quan té una aula amb biblioteca, i per tant es pugui fer aquest treball des de l'autonomia, però exigint, doncs, incrementant d'alguna manera l'exigència lectora dels centres educatius.
1: El govern obre així un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic, com el burca o el nihab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox, i el govern municipal defensa que la norma protegeix les llibertats, mentre que Junts i Vox han celebrat que incorpori aquesta prohibició. En canvi, el PP ja ha votat en contra perquè considera que el text no prohibeix aquests elements, sinó que els regula. Esquerra i els Comú de Lleida també s'hi han oposat per la visió punitiva d'aquesta ordenança. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i, en cas d'ocultar el rostre en l'espai públic, la infracció serà lleu, amb multes d'entre 400 a 750.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Benvinguts a la ràdio. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro.

0: la música.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar el 6% del PIB en educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat d'aquest matí, on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Escoltem ara Esther Niubó, que és la consellera d'Educació.
3: És un grup de treball que en aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat.
2: Niubó ha destacat el to constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar de manera progressiva la taxa turística als creueristes d'escala, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. El recàrrec passarà dels 5 euros actuals fins als 24 com a màxim l'any 2030. El ple també ha aprovat congelar a 4 euros el recàrrec turístic per als albergs, però ha rebutjat a pujar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. I també el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic com el burca o el niqab. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i en el cas d'ocultar el rostre a l'espai públic la infracció serà lleu a multes que aniran entre els 400 i 750 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa avui a disposició judicial al jutjat de Viella per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home el passat 26 de desembre a Baqueira. Els Mossos d'Esquadra la van detenir el dimecres al matí a Madrid i avui ha arribat al jutjat cap a les 10 del matí, custodiada també per la policia i emmanillada. Inicialment la mort de l'arquitecte es va atribuir a un atac de cor, però la investigació ha fet un gir i la dona ha estat arrestada per la seva suposada relació amb els fets. I els Mossos d'Esquadra i els bombers de la Generalitat busquen un veí de les Cabanyes a l'Alt Penedès desaparegut des d'ahir al vespre. Es tracta del David, de 44 anys, que té un 66% de discapacitat reconeguda i també afectació a la vista, motiu pel qual la policia considera que és una desaparició de risc. En el moment de la desaparició, vestia samarreta taronja, pantalons curts, ronyonera vermella i també sandàlies. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.

0: Manel Quecaña i DJ Fiyuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada.
1: Despierto con sed.
0: 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: I took a pill and had a dream.
2: Yo también.
1: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
2: Dime.

0: Ay.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepció feta de Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis de govern, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a les xarxes per agrair el suport rebut.
5: No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
3: Des del consistori asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que poden afectar, diuen, els veïns i el territori.
0: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
0: Els esports, un Girona amb baixes, obre la jornada segona divisió. Joan Barberà.
6: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar el partit a 8:45 del vespre.
0: I cop d'ull el temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. Han vist el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà les comarques de Tarragona,

0: excepció de Vox. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
2: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
1: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
4: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
3: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
5: Aquesta reunió no ha servit, ni era l'objectiu, validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
3: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
6: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
3: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I a tot això afegim l'opinió dels experts. Enric Prats, que és professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant, diuen, el dia a dia.
7: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i torna a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
8: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com és el cas del burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i també dels grups municipals de Junts i Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
10: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
11: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
10: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·legis.

0: actius de la ciutat.
1: També hi ha hagut plenari a Barcelona. Enmig de les festes de la Mercè, la capital catalana declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva en 4 anys. Així vol penalitzar el fet que molts creuers facin escala durant tot un dia i siguin els que menys temps passen i menys inverteixen en la ciutat, però en canvi fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
3: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
4: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a el que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
2: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
5: Notícies en xarxa.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
6: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprenda a luchar por la suya.
7: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
1: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns instant l'executiu central a aprovar la nova normativa ja dimarts vinent.
7: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també altres igualment dramàtics, com ara el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Sí, t'ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
8: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
7: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
1: I encara amb clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. L'aparell està instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
9: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
10: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
9: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant de la crisi del carburant i la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
11: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
0: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
1: És un quart de tres. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diuen, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
12: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat al mes de juny a la Generalitat.
13: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
12: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
1: No deixem la mobilitat perquè avui a Vic una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur. Ho fan en el primer fòrum català que celebra el sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial i també inclou una exposició de vehicles industrials. El nou FM, Ona Fàbrega.
14: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocuzona s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocuzona, Jaume Noguer.
15: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
14: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla de Tarragona.
7: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i que van poder evitar aquest segrest.
1: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa a disposició judicial per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
7: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
1: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat. Arnau Olmos.
16: Els Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
17: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
16: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I és moment per la cultura.
18: T'has presentat el socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
19: Bola negra.
20: Bola negra.
21: Bola negra.
22: ¿Por qué te han echado la bola negra?
23: ¿Qué te han dicho?
24: Que soy homosexual.
25: ¿Y lo eres?
1: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a més a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplert de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
7: Miquel Bernadó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el premi a la millor direcció al Festival de Canes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cinema Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscars. El proper 15 de desembre sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
1: Més enllà dels cinemes, hem de passar avui també en clau cultural per Canet de Mar, que ja ho té tot a punt per a la 18a edició de la Fira Mercat Modernista. Des d'avui fins diumenge, aquesta vila maresmenca torna a principis de segle amb diferents activitats, rutes guiades i espectacles. Enguany, per cert, la temàtica central és la gastronomia. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
26: Durant tot el cap de setmana, carrers i places es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista i indià de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història del municipi. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indígena, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
27: Estaríem parlant d'un lloc paral·lel en la fira, però que està inclòs a dintre. Sí. S'ha reservat la plaça dels Americanos com a tal per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
26: La fira comença a agafar embranzida des d'aquesta tarda amb l'obertura del mercat d'artesans i les primeres propostes d'animació pels carrers de la vila.
1: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda de l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Ananet Brenko encapçala un repartiment que també compta amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
7: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte, musicada per Verdi, torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
1: Per cert, que l'empresària Elena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Guardans és la primera dona que ostenta el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
7: El nomenament d'Elena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada al Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona en baixes obre la jornada segona divisió.
28: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, que és cué de la categoria, amb un Tiliví amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 2:15 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Gil i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí, doncs, a l'afició, doncs, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
19: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna. Serà a 6:45 de la tarda. A la Primera Federació demà, partit duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
20: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconeixer que encara són un equip en formació i amb molts aspectes a millorar.
21: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha d'anar en moments molt bons, però que és una cosa que creiem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
20: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop a aquesta lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada, on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
19: En handbol, el Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat avui fa uns minuts contra el Pinheiros, 44-33, primer partit de la competició que se celebra a Egipte. En rugby, us destaquem, diumenge a les 12, Sant Boià en El Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina, un duel que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, nosaltres hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
7: Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola de fes de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes el llistat sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
6: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: into the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació al 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat.
1: I el govern central, els BOE i Junts, mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret. També els comuns instant a l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent al Consell de Ministres, un decret antidesnonaments. Avui, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada a casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport en un vídeo que ha difós a les xarxes. Demana que la lluita continuï.
3: Les gràcies a totes les persones que han estado conmigo, acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest. Els bombers de la Generalitat han donat per controlar l'incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Collserola, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat. Les flames han cremat vegetació en format descendent sense focus secundaris. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:15 i han activat 10 dotacions. A hores d'ara es manté un dispositiu per remullar la zona. I avui s'ha donat el dret de sortida a la venda d'entrades per la nova gira d'Oasis, que també passarà per Barcelona. Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10 milions registrats aniran sabent si poden optar alguna dels 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuen el 10 i l'11 de juliol.
0: Notícies en xarxa.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Música.

0: moi.
1: Antena Carola. Les 6:96.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Benvinguts a la ràdio.

0: més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.
1: Starting call. We have dropped them on the 18 new wallet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple de la Paria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de guard del PSC i els grups municipals de Junts i Vox. El nou text substitueix l'anterior ordenança de 2007. L'equip del govern municipal ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix les llibertats. Ha defensat l'expedient la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
2: Quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista, que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
1: I la mesa del Congrés tractarà la reunió de dimarts que ve l'incident d'un procediment sancionador a Ana Vázquez, la diputada del PP, que va exhibir un esprai de gas pebre dins l'hemicicle. Fons de la Cambra Baixa apunten que la sanció pot anar fins a la suspensió temporal com a diputada, segons el que estableix el reglament. L'ús d'aquest esprai de gas pebre per part d'un assessor del PP després de la intervenció de Vázquez va provocar que 12 persones fossin ateses pels serveis mèdics. El Congrés també va haver de desallotjar diverses zones per la presència del gas tòxic. I la Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona i usa l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té com a objectiu últim lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Aquest servei ja té un pressupost d'11.000 euros. I presó provisional amb fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona de 65 anys va ser detinguda dimecres al matí pels Mossos a Madrid. El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi. Els fets van passar a Baqueira el passat 26 de desembre. I l'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí A taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra ha comptat amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria El Mayoral, que conviuen amb una connexió de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro, tota la música on tu vulguis.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro. Per escoltar música com a

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

0: 3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro.
1: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Govern central, SUE i Junts han recuperat el diàleg perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no el tomin, tal com va passar a la darrera votació al Congrés. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reclamat alçada de mires a la resta de grups parlamentaris per poder després convalidar el decret al Congrés. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Ortasun, s'ha mostrat disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga dels lloguers, davant l'urgència d'aprovar el decret al Congrés. Els escoltem tots dos.
2: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes, conversaciones privadas, acuerdos.
3: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
1: I govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB en educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera que s'ha fet aquest matí al Palau en tots els grups parlamentaris. Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que aquestes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant en el dia a dia. L'escoltem.
4: Són mesures més cosmètiques que ara la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? A lectura ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Els Mossos han tornat a detenir avui el fisioterapeuta lleidatà de 30 anys acusat de tocaments a clientes després que el cos hagi rebut 6 denúncies més que eleven a 9 el total dels casos. L'home ha passat novament a disposició judicial. I l'Ajuntament de Barcelona ha demanat l'expulsió de l'equip Mingo Rubio Balompié d'una lliga de futbol amateur d'Horta perquè l'escut de l'equip incorpora el nom de Bayern de los Caídos i simbologia franquista. El regidor d'Esports, David Escuder, ho ha exigit aquest divendres després que un col·lectiu d'advocats experts en memòria històrica hagi portat el cas a la Fiscalia. Darrer apunt, Canet de Mar ja ho té tot a punt per la celebració de la 18a edició de la Fira del Mercat Modernista des d'avui i fins diumenge.

0: Trujillo.
1: Antena Caro. Las 6:96.

0: A veure si me'n recordo d'això, com era. Penso que era...
1: Ai, mare.
0: Ara no. Encara no. 3, 4... Benvinguts a fer punyetes! Hola, família, encara me la recordo, eh? Des de poc. Bueno. Que content estic! Ja tornes aquí, família!
2: Hombre!
0: Hola, què haces?
2: Estos ojitos que te ven, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Qué fas?
0: Pues aquí, aquí, tirar-nos al pou. El pou de la novetat, el pou del directe, perquè, perquè hem de ser realistes, mos hem de confessar davant de tots els nostres grans oients. Vos hem enganyat una miqueta estos anys.
1: Ai, mare, de què?
0: No era un directe real. No era un directe real. No era un directe real.
3: Embustera!
0: Embustera, home, feien falta les pràctiques. Feien falta les pràctiques. Però ara ja sí, eh?
2: Ara mos hem tirat a la moto.
0: Sí, que ara qui la caga, qui la fa, la paga.
2: Ara ja mos hem tirat, ja, què passa?
0: Que sí, ja. Pues ex, molt content de tornar estar aquí i abans d'enrotllar-me i començar amb tot, vull un moment de serietat perquè des del meu cor i des de mis parts vos vull donar les gràcies a tot l'equip per haver estat aquí al callo aguantar en paciència les meves campanes, que han sigut dies, fent campana.
1: Hombre, quina han sigut.
0: I en tot el carinyo del món, vos estimo i gràcies per haver aguantat este tresoret que ha muntat entre tots. Un aplauso per a vosaltres.
2: Me farà caure la llacrimeta, eh? Ha sigut un momento, lacrimita, eh? La tenia aquí a punt, però acabat de caure, saps?
0: Tot arribarà. I ara sí que sí, me'n vaig cap a l'espai que ha cridat. Oh!
4: Yeah! Jo te'n recordo,
0: eh? I t'has assustat, eh? Bona nit, Gepero!
5: Hola, bona tarda.
0: Bueno,
5: són les 7 i 2, estem en rigoríssim directe i val la pena de, destacar l'esforç que s'està fent des de l'antena Caro i per part vostra sobretot per a tindre este valor, aquestes agalles que diuen en castellà per a fer un directe, sí senyor.
2: A Pau l'han trobat a faltar, però el Llepero també, eh? El Llepero també l'han trobat a faltar, que també ha fet campanes, eh?
0: Que tu no t'escapes, eh?
4: De moment, s'han saludat entre ells. En altres ni mos han nombrat.
2: Sí, van passant.
0: És que l'he tallat perquè he vist que m'anava amb el dà del crit i ets entrat a tallar. Bona nit, Titu!
2: Hombre, bona nit, què tal? Bona tarda, nit.
0: Què passa? Que d'aquí dos dies serà de nit, vull dir, tanto.
2: Bueno, però és l'acostum, tants d'anys i de fer-ho de nit, veus, cara, tarda nit. Què tal? Bueno, jo molt bé, disfrutant de l'estiu, ja ho sabeu, la meua anar voltant, anar ficant musiqueta, anar ambientant la gent, bodes, menjades... Superbé, la meva vida és molt bonica i molt bé.
4: BBC, Tito.
2: Sí,
4: molt bé. Bodes, bautizos i comunitats.
2: És el que faig que falta, eh?
0: Diu, disfrutant de l'estiu i és quan més penca el temps.
2: Però ho disfruto. Ho treballo, però ho disfruto, eh?
0: El restaurant està allí rascant.
2: Ho disfruto moltíssim. Doncs bueno, Pau, a les parauletes que has dit, moltes gràcies, la part que em toca. Ha sigut molt dur, sí, Calu? Ha sigut molt dur. Algun ratet ens hem quedat allò, saps? Que sonaven los grills i tot. Titi, silencis, claro, jo i Carlo algun dia mano, bueno, allò és pim-pam, molt vist tu, però bueno, ho hem tret avant, Carlo, hem disfrutat moltíssim i ara supercontents de tindre't aquí una altra vegada i d'una altra manera, perquè és Papito que no ho ha dit,
4: Bueno,
2: és Papito, ha sigut Papito que ho hem dit un munt de vegades, el Papito.
4: Això diu la seva dona.
2: Ahir mateix ja vam fer una videotrucada al programa i mira si li ha canviat la vida, que ara les videotrucades les ha de fer de dalt del terrat. Les ha de fer de dalt del terrat, que dins de casa, que si molesto la xiqueta, que si es despertarà. Si li ha canviat la vida en este xic-xac.
0: Si li ha canviat. Home, si algo com tindre un fill no et canvia la vida és que tens un problema, eh? Algo et passa.
2: Qui en t'hi ha vist i qui en te ve, eh? Que t'hagi d'anar a sortir de... Ah, hosti,
0: xic-xac.
2: Bé.
0: És majo com Calu, que el tenim aquí al costat.
4: Molt bona tarda, familieta punyeterística.
0: Un de tres, està bé, no?
4: I jo, respecte a les teves paraules, per al pròxim dia, si te disculpes i porto 6 llaunetes de cervesa, sempre és millor, eh?
0: A cadascú.
4: La disculpa sempre entra millor.
0: Entra millor.
4: Però bé, Pau, bé, no sabíem què dir i fèiem programes de 2 hores. estàvem que no sabíem què dir i fèiem programes de 2 hores.
2: Sí, ha sigut quan vam fer els programes més llargs, eh? Quan érem jo i Carlo Tocholz i els convidats, els programes més llargs, eh? No sabíem com acabar-ho. No sabíem com acabar.
4: Hi havia convidats que estava parlant i tot, eh? Quin programa... Però...
0: Sí, sí, sí. Digo, anava al revés de la lògica, diu, com menys, més.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: I ja ho dic jo, eh? Quina calor este estiu, eh? No ho havíem dit encara. Quina calor este estiu.
0: Quina calor este estiu.
2: És quan han dit tantes vegades que hi ha allò que dius...
4: Quina calor.
2: No cal dir-ho més, eh?
0: Sou molt exagerats. És un fred raro, és depèn de com mires, és la perspectiva que tens de les coses.
4: És un fred raro,
0: és un
4: la
0: fred
4: calor.
0: Raro.
2: Psicològic, eh?
0: Raro. Clar.
2: Hi ha gent que et diu, te paga pel carrer, és psicològic. No és psicològic, la mà que et va...
0: Bueno, gràcies a Déu, això ja s'acaba. Encara queda algo, però ja s'acaba. Pues bueno, a veure, què voldria dir a aquesta gent de nou, què tenim, com és que fem directes? Pues bueno, perquè entre altres coses, vale, volem innovar. Innovar dins de lo que mos permet ja la nostra edat de millennials ochentero, que som. Una cosa és el directe. Què passa en el directe? El directe permet moltes coses que no permeten el fals directe, diem, que fem abans.
4: I qui va ser el cabró que ha dit no hi huevos de fer un directe?
0: No hi huevos?
4: Este va ser el directe.
0: Quina és una de les grans novetats que tenim esta temporada? Un número de telèfon, un número de telèfon on se pot trucar. El que passa és que trucar és difícil, perquè, claro, si estem aquí en directe, pues com a que molesta. Però segurament tindrem un grupet de WhatsApp que en directe podreu entrar a dir-nos... Tros d'animal!
4: Adiós,
0: coses així. Ei, hosti, pues estem parlant de tal, de Pasqual, d'un pues, tema de que mos interessa o que tenim una anècdota o un dato que no tenim. Que escolteu, que això és així, això és així. Hòstia, pues conde, no? Perquè a part mos troben feina. Està de puta mare. I això està genial. Telèfono.
2: Apunteu-ho.
0: 6-7-4-8-9-7-127.
4: Superfàcil.
0: Repetició. 6-7-4-8-9-7-1-2-7.
2: Yeah, però t'ha fet falta allò de exclusiva quan diu lo del telèfon.
4: 127 no vas dir inglès, eh?
0: 127.
4: 100, eh? 100.
2: No li ha sortit.
4: 127.
0: Bueno, que anirem repetint el telèfon. Bueno, però aquesta és una de les novetats, ¿vale? A part del canvi d'horari que hem tingut, perquè, bueno, que encara està una mica a l'aire, eh? Avui hem començat la temporada en dijous. De 7 a 8, que estarem, però no diu ningú que tornéssim els divendres o que canviéssim hores.
2: Depèn com vegi l'audiència.
0: O, o que fessin campana.
4: Que mos envien els seus feedbacks, que mos envien els feedbacks per el telèfon. I només fa falta una coseta.
2: La veu femenina del programa.
4: Només fa falta una coseta.
2: La veu femenina del programa, eh?
4: Veure,
2: no està.
4: A veure, saluda-la.
0: Nati, hola, Nati. No, que sàpigues que Nati avui no ha pogut vindre. Que sàpigues que Nati avui no ha pogut vindre, però

0: dentro de lo que son les propostes que tenim cadascú, que a part de l'entrevista, que quan la tindrem la podem tindre, quan no, no, ¿vale? Donem una mica una pisteta i un tastet del que mos va pel cap fer esta temporada, que no té per què ser quadriculat, eh? Que aquí potser un dia portem malles i un altre dia portem falda hasta els peus.
1: Bé, clar, no.
0: No passa naixing.
1: No mos mana ningú naltros, eh? Naltros fem el que volem aquí. No, en esta ràdio sí. Podem dir el que volguéssim.
0: Exacte.
1: Volguéssim i fer el que volguéssim.
2: Les notícies de les 8.
0: Sobretot no,
2: eh? L'únic.
1: L'únic que hi ha, que a les 8 han de sortir les notícies.
0: És això. Mira, i parlant de notícies, pues, la meva seccioneta, o la que tinc mig pensada a fer, a part de no callar perquè fa dies que no tinc el micro i és meu.
1: Estàs acaparant una miqueta el micro, eh? Sí.
2: Tens dos noies a casa, no et deixen parlar.
0: Tres.
2: Sí.
0: Pues això, me va pel cap fer una mica el que serien, com vam fer una temporada de notícies pim-pam, que era llançant titulars pam-pam-pam-pam-pam, però una novetat.
1: Ai,
0: només diré bones notícies perquè em fan falta. N'estic ja del fi del món i del polític de turno i de que si Càceres i que si la Ceuta i que si... Tots són desastres al món.
1: Però
0: la gent sàpiga que hi ha bones notícies.
2: Sí.
0: Bones notícies com pot ser, per exemple, que l'estudi del MIT pot transformar... l'estudi del MIT, un estudi del MIT, ha descobert com transformar el plàstic d'un sol ús, que són este munt de plàstic que ja tenim pel món, en materials sòlids i barats per a construcció de vivendes.
1: Amigo,
0: vaja, pom, pim, pam. Hey, shit. Altra cosa, per exemple, han identificat una proteïna que prové, que preveu l'envelliment celular. O sigui que d'aquí dos dies no faran falta cremes, tots.
2: Sí.
0: Encara de bebès de tota hora.
2: Sí.
0: Pam, pam. I de moment això és el tastet que porto. I, com he dit, que podem portar més coses, també que sapiguéssiu, que com a millennial de cabo a rabo que sóc, com la majoria, encara que sigui, no?
2: Tots.
0: Quan hi hagi un gran esdeveniment friquis, picolúdic, aquí se'n parlarà. Perquè el portaré a debat i a degustació per a tots els oients que comparteixen gustos en mi, ja siguin videojocs, pel·lícules... o coses del món del vicio.
1: Molt bé. Ep. Pam, pam, pam. I aquestes novetats musicals, que això...
0: Home.
2: Doncs,
0: fet deures, eh? Dones compte. Ja, aneu-vos preparant perquè ve a Zelda i venen les pel·lícules de Marvel. Vull dir, vos pensa pegar canya perquè soc muy freak.
1: Me vas deixar tot sol aquí per comentar la de Spider-Man, l'última. Me vas deixar tot sol aquí per comentar la de Spider-Man.
2: Ha batut records, la de Spider-Man, ha desbancat a la de Star Wars, El Nuevo Amanecer.
0: És que Star Wars ha perdut molt. No. Però bueno, no, perquè seu temps de la meva secció per favor, per favor.
2: Notícies i no vistes.
0: Serà friquido, friqui... Espera, deixa'm inventar paraules que sóc bo. Friquidolústic time. Oh, ja ho
2: saps.
1: Com rebuscat.
2: No.
1: Repeteixo, friquidolústic time.
0: I per què en anglès? Perquè més friquidolústic. Vale.
3: A mi ja em costava dir rocalorio.
0: Ah, ne tinc una guardada per després d'això, que està sí que no me la passo, però de moment he entrat de bones. Després ja venen les hosts.
3: Yes.
0: I de moment jo ja no dono més del que tinc, perquè si no serà massa.
1: Has fet un tastet, ho has deixat caure.
2: Ha gastat dos o tres pàgines per davant i per detrás, eh?
0: I tu, Titus? A veure, què penses fer enguany, a part de ficar música, que ja està clar?
1: Bueno, lo meu ja saps que és la música... Jo tinc hasta una intro per a començar la secció, no? I tot, saps?

0: Dios, Egla i Chiquet. He descobert un programeta musical.
1: He descobert, diu. Fa dos anys que no fa altre.
0: No, com està intro, no. No n'havíeu sentit, d'estes encara. Estic encantat en la intro.
1: Estàs col·laborant en la fi del món, Tito, saps, no?
0: Sí, és igual, eh? Jo em sumo a la fi del món de tot.
2: És una mesqueta de King Africa i Jordi Gal. És una mesqueta entre els dos, saps?
0: No ho sé, perquè no t'ho perdis, està feta en dos IAs. La IA que em fa la cançó i la IA que li digui la IA de la cançó perquè em faci la cançó.

0: Lo primer és qui va ficar. I després Jordi Dan i l'últim els dos.
1: Anava a dir, sensual, movimento, sensual.
2: Que els tamborets ja s'apriu dur, no?
0: Bomba!
2: Falta la bomba, eh?
0: Bueno,
2: esta serà la meva intro.
1: A part de la intro, socio?
2: Esta la deixarem com a intro oficial. Pues jo, bueno, jo de què vos faré esta temporada? No ho sé, ja ho saps, ja ho saps. Jo vos puc sorprendre, vos puc sorprendre. Cada, sí? Fin, cada setmana us puc sorprendre una cosa nova.
1: Sí, perquè, perquè el que és portar, dir-nos clar que portaries
2: no, no, no, de clar no hi ha res. Ja ho diu, ja ho diu la intro, de clar, de clar no hi haurà res. De clar no hi haurà res. Un dia igual te parlaré, te portaré algun tema per exposar, tot així, de la societat, no? De l'actualitat o de més allà, i parlarem, ho debatrem, jo vos explicaré. Bueno, com jo el que feia. També introduiré coses noves que ho vam descobrir la temporada passada en Carlo, que se va quedar flipat.
0: No me'n recordo.
2: El tema de les imitacions.
0: Això sí.
2: Portaré alguna imitació, eh?
0: La de Florentino era bona.
2: La de Florentino, ja no me'n recordo.
1: Vaig a fer un petit incís, Millennial una altra vegada, friquisme.
2: Sí.
1: Quan eren minuts, bueno, recordeu de Força Barça?
0: Sí, claro.
1: Bueno, recordo, la meitat del... Bueno, los, sí, los que no... Sí. Molta gent no sabrà ni què collons. Bueno, recordo... L'altre dia va sortir del cap, perquè si m'ha sortit un... Tito el Nano. Tu te'n recordes d'això o no? Això...
2: A mi em van arribar... A mi em van... Jo m'apeix que va ser el meu primer sou. A mi em van arribar a pagar i tot per a imitar.
1: A veure,
2: la gent me pagava i em deia, imita-mos a Núñez, imita-mos a Romario.
1: Sí. A veure, per aquí no estigui, fiquem en situació. A Força Barça, eren va començar Cárdenas, i eren va començar amb tots els friquis estos que després portava pel món de que si les... I
2: ja fa anys, això, eh? Esto
0: que
2: ha estat
0: Andrómeda, no s'havia estat.
1: Sí, este. I un d'estos que portava, deia, Tito el Nano. I aquí, fes-ho, per favor.
2: I aquell que feia amb el tricu-tricu-tricu, amb el tricu-tricu-tricu. Això els joves no sabran de què parlem, eh?
1: Per favor, fes un Tito el Nano.
2: Tito el Nano, el Tito el Nano.
3: Un Muñoz que feia, saps? Simpatitzants, home, que
0: per favor.
2: I sortia el Romario, sempre estic cansat, sortia el Romario allí. Però, tot això ho he d'ensenyar. Però me va sortir alguna imitació la temporada passada de Florentino i això, i la meva parella m'ho diu a vegades, que també imito a Nati, escolta, imito a Nati, no sé què, i diu, que és que les claves, les imitacions...
1: Tenim una mina d'or aquí.
2: Un Carlos Latre, un Tites Latre, Tites Latre, on tenim un Tites Latre?
4: És Latre Tites.
2: És Latre Tites.
0: La versió beta. Doncs
2: pues bueno, parlarem, ja tinc algun temeta preparat per a parlar de cosetes,
1: com
2: així...
1: Ara? Com ara?
0: Jo tinc una pregunta.
2: Parlarem, per exemple, mira, que em vaig a tirar un, que és molt bo. El debat este serà molt bo. La pastilla que han inventat, o encara estan acabant de profunditzar, que et prendràs una pastilla que és el mateix que fer exercici.
1: Penis erectis?
2: No, no, que et fotràs fort estant al sofà. Ah. Parlarem de la pastilla que et fotràs fort estant al sofà.
0: Com? Jo em comprometo a avisar-vos quan traguem la de contralopècia. Esta cosa, ja vos avisaré tot en seguida. Però això no ho sé. Si
2: no, esta ja està també.
1: Ara, per la conya, ja després de tants anys, no sé ni si la prendria,
2: Jo no.
1: No, què et dic?
2: En lo fresquet, en lo cómodo.
0: Tenies tanta mala sort que et fotries tipo un oso tot pelut i cap pelada tot bé. Segur, tenim tanta mala llet.
2: Bueno, no entregues. Sí, un protagonisme, que estem al que serà la meva secció.
0: Tens
2: una pregunta.
0: Tindre una IA perquè li digui a l'altra IA, què passa, que la primera IA no creu?
2: No, sí que creu, però t'ajuda a fer anar l'altre, que no la saps anar. Fer anar una IA t'ajuda a fer anar l'altre, que no la saps fer anar.
1: Para. Ja hi ha IAs que són jefes de IAs
2: I vos vaig a dir una cosa i no vos fotiguéssiu de mi, eh? Ja ho sabeu que estic una miqueta taradet, però si vos dic això encara vos pensareu que ho estic més.
1: No, digues,
0: no,
2: sí, jo ara li protesto a la meva IA. Li dic, no, tens raó. Em diu, perdona. Sí, parlem així, saps? Li dic, no, me l'estàs liant, no tens que... raó. I diu, perdona.
0: Però hi guanyes la discussió tu, també.
2: Sempre, això, sempre et dona la raó. Sempre em dona la raó.
1: Saps quan algú et dona la raó, què vol dir?
2: Que estàs boig, com una... Sí. Que estàs boig. Ai, mare. Ai, mare, he sentit unes senyals del més allà. Per què? No? Perquè a la meva secció ja ho sabeu que vos vaig sorprendre també algun dia.
1: Sí,
2: la temporada passada, que parlarem també... d'algo de lo més allà, ja sabeu que a mi estos temes a mi m'encanten, que si els extraterrestres, que si les presències, que si els espíritus, tot això també ho tractarem, que també m'hagi informat molt i també estic molt al cas, ja ho veureu si xalarem. Pues entre això, imitacions, parlar d'això i parlar de l'altre, si tinc algun dia temps de fer-ho, pues faré això a la meva secció. Què vos apareix?
1: Pues m'apareix...
2: Me doneu l'apte per a intentar-ho?
1: Ja tinc ganes de coses.
2: Això sí, mos dona temps, eh? Perquè portant convidats, seccions, no sé què, algun dia, bueno, igual no dona temps, eh?
1: Convidats, però... Convidats, n'hi
2: ha? Com n'hi ha?
1: Com n'hi ha? Perquè ja són prou convidats.
0: Sí, el que crec que hi ha temps ara mateix és de que la gent mos truca.
2: Però ves, recorda el telèfon.
1: A veure com estava el telèfon.
0: Ho dic jo.
2: Recorda el telèfon.
1: 6-7-4-8-9-7-1-2-7. Espera, que ho dic... Oh, Tito Núñez ho ha de dir, això.
3: 6-7-4-8-9-7-1-2-7.
1: Espera, vull provar en Doraemon.
3: 6-7-4-8-9-7-1-2-7.
1: No m'ha sortit bé. El casquet volador. Hòstia, no... Dere de practicar, sí.
0: T'ha canviat la veu, eh?
3: El casquet volador. El vibrador màgic.
1: Sí, és més així, no?
2: Sí, però l'heu dit sencer el telèfon o no?
1: Tornem-hi.
2: Mos han deixat el més 34 davant.
1: Més 34? 674-897-127.
2: Però escriviu-mos, ni que siguin WhatsApp, ni que siguin WhatsApp, un emoticono.
1: Bueno, avui que truquen, directament, que truquen. Ja està bé. Que sapigués que està el Llepero en el mòbil alemany per a contestar a qui va ser falta, per dir-nos del... el que mos haguem demorat.
0: Qualsevol dubte que tinguin, jo el puc contestar.
1: Avui trucades.
0: Avui no puc contestar, ja, veu? Qualsevol dubte.
2: Ja m'estan tornant a treure el protagonisme de la meva secció. Estava parlant de la meva secció.
1: Encara
2: vull parlar més. Perquè ja que avui no la farem, però avui vull parlar d'un tema perquè ara pronta, tenim un festival aquí, Roquetes, d'aquesta emissora que estem aquí, que mos deixen fer el programa, que mos tracten també i tot això, tenim un festival que hem de parlar. Sabeu quin és o no?
0: Jo en mig peu penso.
2: No sabeu ni quan és. Lo dia 3 d'octubre d'aquest any, lo dia 3 d'octubre...
1: La castanyada.
2: Teníem l'antena Calor Remember Fest. Tothom qui mos estigui escoltant, apunteu la llibreta en negreta, cursiva i lletra gran.
1: Espera, repetis que m'apunto, per favor.
2: Dia 3 d'octubre... del 2026, Antena Caro Remember Fest.
0: Oh, yeah. Antena Caro no.
2: Festivalaco.
0: Però quin horari? Quan comença això?
2: Espera, també ara explicarem una miqueta. De moment, el nom, que se l'apunti en ben gran, en negreta i en tot subratllat. Enguany, tot de Remember. De musiqueta, Remember. Bueno, també ficaran algo d'actual, però de musiqueta, Remember. En grans noms, en gran cartellera... que ara vos desvelaré, perquè ja se sap, ja se sap, perquè el cartell, suposo que els nostres oients ja l'han vist per internet, que està tirat.
1: Dice Tites no pot fallar, no?
2: Home!
0: Algú ha de presentar-se.
2: Algú ha de ficar la nota.
1: Algú ha de fer sombra.
2: Algú ha de fer la nota.
3: Algú ha de fer sombra.
2: Vos dic tots els dijous que vindran?
0: Jo vull saber a quina hora comença.
1: A veure, va.
2: Això comença a les 5 de la tarda.
1: I quants vindran? A veure, comença, canta, pipa.
2: Va, te vaig cantant. DJ Lamunu.
0: Ah, ja ha passat per aquí.
1: Gran imitada.
2: Dani Calau.
0: Per aquí.
2: Guillermo Argentó.
0: Passarà per aquí.
2: Abel Quecaña.
1: Serà un gran invitat.
2: DJ Piuli.
0: Passarà,
1: este de suposo. Nom...
2: Pau Mestre.
0: Ha passat,
2: passat unes quantes vegades. I un servidor, DJ Tites. Sí.
1: Este està tots els dies aquí, el carme.
2: Toma cartelera, toma DJs, toma festassa, que s'espera.
1: A on?
2: A on? Al puesto de tots els anys, que no has vingut cap any.
0: Claro,
2: has vingut algun any aquí dalt, a la pista?
0: Recordau.
2: A la pista de futbol, a la pista de futbol i tot allò d'allí dalt. Antes estava la piscina abans, recordes que teníem una piscina descoberta allà dalt?
1: Que ara tires de cap i et fas mal.
2: Que ara et tires de cap i et fos contra la sorra, saps? Sí. Pues allí.
1: Allí. La sorra de terra, de terra, mal pensar que el que et veig.
0: On està la sorra?
2: Està la sorra? A la pista està la sorra. Ja estan les entrades al tuc-tuc. www.tuktuk.com. Ah, no, .com, vaja, que de realització, que tenim realització nosaltres, eh? De realització em diuen .com, no,
0: .cat.
2: Tuktuk.cat, ja estan les entrades allí.
1: Que és gat en anglès, pare.
2: Aneu i agarreu-les, que ara són baratetes, després se van pujant.
3: Entrada reduïda, entrada reduïda. Sòcies, diners, euros.
0: 5 de la tarda.
2: 5 de la tarda m'apareix hasta les 2 i mitja del matí, lo menos, o les 3, o... per mi és...
1: Bueno, ja, mira, ja que entre el tema de la musiqueta, vos he de donar les gràcies. estic molt content, vos he sentit, ho fem molt bé, però... Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Han tastat el meu rock.
0: No ho sé.
2: Home,
0: ja me va aguantar prou, eh? Ja me va aguantar prou.
2: T'he de dir una cosa, lo vam eliminar.
1: Ah, per què? Ni una
0: miqueta. No, a les redes socials bullien
1: de lo bones que eren. Pues avui l'he portat jo. I no serà recolencolia, però quasi. Així que, ja, però, puja així.

0: Deixeu-me un segonet, perquè a part soc d'estos pesadets que a part de ficar la música pots explicar coses de la cançó. Mira, la cançó és que és curiós, se diu Lola Montés, vale? I és de Volbeat. Que Lola Montés en realitat se diu Elisa Rosana Gilbert. Era una famosa ballarina i actriu de l'època victoriana que va inventar el ball Spider Dance, que el diu a la cançó diverses vegades. Aquesta xica, este ball, simulava que una aranya se colava per les faldes i feia el moviment així com de, diguéssim, de xicar, ui. Claro, imagineu-vos, en aquella època, l'època victoriana, pues això va esdevenir un gran escàndal públic de societat de l'època, bueno, que estava loca. I esta gent, Volbeat, va agarrar i com a missatge de força de les dones, vale? Ha tret esta cançó, Lola Montés. Bona, eh? Hola?
1: Hola, hola, que estava escoltant-te perquè he enyorat tant les teves explicacions de la rock and roll era aquesta sessió que feies.
0: És un missatge, té un perquè, és difícil de dir, no ha de ser tot un... No, ara no és la guava, ara és la de Nova York, com és? La de Nova York?
2: Nova York,
3: por la mañana no fe, por la tarde,
2: Nova York!
1: No ho sé, però si l'he ficat de vegades.
0: En sèrio?
1: A mi me la toca ficar. I faig un... Yeah. I la faig repetir.
0: Bueno, he de dir, menys la part que canta ell, encara és entretinguda. La part que canta ell és... Bueno, i ara mateix m'estan fent senyals de que sóc guapo, no, que es vol dir que, ole, que ho faig bé, no, tampoc, què vol dir?
1: No, m'estan dient de realització
0: que, toca calo,
1: que són i 30.
0: I 30 i mig?
4: Claro, sí. Hem de recordar des de la 96.0 estem en directe, són les 19.30 de la tarda.
1: I qui no mos escolta, que mos escolti, home.
0: Aquí està. Escolteu, perdoneu, és el primer directe que fem. Com has dit això, per favor, Llipero, mos ho pots repetir?
4: Que Calo vol parlar.
1: Jo ja he escoltat
4: fent senyals de fum.
1: Jo ja he escoltat moltíssimes tòries.
0: Es va emprenyar-lo. Calo Cachune! Bona nit, senyor. Bona tarda. Ara és nit.
2: Que tothom ho sap, Pau, i qui no ho sap, ara ho dic jo. Antena Caro, el 96.0 de la freqüència modulada.
0: Pues va, que te toca tu explicar-nos cosetes boniques. A veure?
2: Clar.
4: Ja, per què?
2: Sí. No vull sentir ningú, que em torna a mi.
1: Ai, mare.
0: Està passant?
2: No, res.
1: Veig que continua igual en el seu paperet, en boli...
2: Sí. Aquest any he decidit, com si dius, ficar-me a prova a mi mateix, vale? I deixar a l'atzar...
0: Qui és esta?
2: L'atzar.
1: L'atzar, aquesta?
2: És la germana de la malat.
1: De l'atzar.
2: Tita. I jo aquí porto un bombo. Que cada boleta dins d'este bombo.
0: A bombo.
2: Bombo de...
0: Bombo, va.
2: Sí, crec. Aquestes les boletes. Mira com gira. Com gira? Com gira les boletes?
0: A veure com gira. Ah, no, això no.
2: Això en conxina. Pues aquí, cada boleta té un nom d'una persona que tinc jo a la meva agenda del mòbil.
0: Pròpia?
2: De la meva pròpia agenda. Pot ser gent... de tots els tipus de color, de raça, de altura, pes...
0: De coeficient intel·lectual.
1: Random.
2: A full.
1: Random total.
2: Però de la meva agenda. I els trucarem, a veure si em contesten. Quasi tots els que han són que contestaran i no m'insultaran.
1: Ja ho has dit, ja
2: em diran, quan penses vindre a pagar tot això, estos ja no s'hi fiquen.
0: Un segon, m'estan dient de direcció, sí, que de moment encara no tenim WhatsApp, que estàs intentant activar-ho. Podeu trucar, avui de moment podeu trucar.
1: No envies emoticonos encara.
0: Tenim els informàtics treballant en ja la programació.
2: I la xica dels tuits, ho està donant tot.
0: Exacte, vale? Ja està, continua, Calo, perdó.
2: Vale, i llavors... me contestarà i li explicarem perquè se n'entere si no ho sap i no m'ho està escoltant, que estem en directe a fer punyetes a Antena Caro, m'entens? Ho explicarem i que se n'enfunde i otro el llente más.
1: Però li faràs fer algo així especial, el ficaràs a prova o què faràs?
2: Tito,
1: lo que surti, que...
4: Anem a veure-ho, per favor. Anem, sí, a veure-ho.
0: De moment lo trucarà.
2: De moment, lo primer, invitat.
0: I serà sort. No?
2: Pot guanyar una samarreta, si encerta la pregunta.
0: Usada?
2: No, no ho sé, vinga. La que vos donarà l'antena que no fes, que aquest any és un tardeo, no es diu tardeo, es diu un vespreig. Un vespreig, se diu en català. Vespreig.
1: Un tardeig.
2: Sí, sí, es diu així.
0: No hi hem pensat mai, això, és veritat. Ambas, avui vaig de vespreig.
2: De vespreig. Vespreig, des d'octubre a les 5 de la tarda, a la pista de vòlei municipal de la ciutat de Roquetes.
0: Avui vaig de vespreig, em posaré els mitjons
2: si de demorar, pregunta...
0: tancaré les parpelles i serà tot, hòstia, va tu a l'olla, ves quina cosa.
2: I vaig de festa i gosseja.
0: Gosseja és pel gos.
2: No, és per real, gosseja.
0: En català molt.
2: Gosseja.
1: Va, a veure com vas.
2: Trau la bola, va, Pau.
1: A veure, la bola. La mano inocente, a ver.
2: Vale... Vale.
1: Hòstia, m'han sortit.
0: Bona, mare, esta bola és rara, però sí. Joanito Parda?
4: La comencem fort.
1: Comencem bé.
2: Bueno, va, busco el meu... A la boig. Este forma part...
0: No podia ser altre que Ravalero, no podia ser.
2: Este és membre del Museu de les Llegendes de Ravalera.
1: Hòstia, sí, llegenda.
2: Vamos.
1: Això... Si em contaria anècdotes i no pararíem. Sí que...
2: Silenci.
5: Què passa, inútil? Bona tarda.
2: Bona tarda.
5: Què passa?
2: Bona tarda. Joanito, escolta'm. Estàs en directe Antena Caro. El programa Fer Pujetes.
5: Mare, també ho ha dit el meu pare.
4: Sí, senyor. Bona nit, Joanito.
2: Per a qui no el conegui... propietari i gerent del bar La Plaça de Ravaleta. No, que estem fent la nova secció de la trucada inesperada i el sorteig ha sortit el teu nom dins de tots els noms que havien sortit.
5: Inesperada total, que tinc faena jo.
1: S'ha d'agitar aquest
2: matí, s'ha d'agitar. Ho sabies que comencem ja en directe a partir de les 7 de la tarda tots els dijous a Antena Caro. Molt bé.
5: Ja ho vaig dir.
2: Què fas ara mateix?
5: Jo... anava a fer el sopar.
2: Perfecte.
5: Què t'apareix?
2: M'encanta la idea. Pues
5: que Mateu ha acabat d'entrenar el futbol i té gana i tu m'has marejat. No, pues, vols?
2: Lo primer, Alexa, pon Antena Caro a tope de volumen. I ara comença a fer el sopar de puta mare. No, res, que és la primera trucada inesperada. I com a primera trucada inesperada, te farem una pregunteta i si l'encertes te pots emportar una samarreta del vespreig Antena Caro Fest.
1: Ai, pa!
0: Com més sento vespreig, m'agrada.
5: Pues no me la faguis molt difícil, no. Fer-me la del Barça o algo així, que jo sàpiga, no?
0: Quants de gols va fer el Barça?
5: No. Home, claro, algo així fàcil, home.
2: Fàcileta, va, pues... A quina freqüència se pot escoltar Antena Caro?
5: Oh, hòstia, molt fàcil, Aquesta, collons. Espera que estic buscant,
1: No, no, no.
5: 96.0, 96.0. 96.0.
2: No? T'acabes d'emportar una samarreta de l'Antena Caro Fest. No, quan l'acabarem no penses, vale, que la xica de los tuits t'agafarà les direccions.
5: La mida, si m'ha de medir, la mida... Sí. 4 o 5 XL,
1: 4. Que vaig ample, que vaig sobrada.
2: Te ficarem una menys i així te ficarem un reto per a que t'entregui. Així te ficarem a provar.
5: Vale.
2: Escolta'm a mi, ara t'anem a fer una ronda flash, t'anem a fer. La ronda flash. Vale, són una sèrie de preguntes, vale? Així una miqueta... Vale.
1: Avui Mateu s'ho parà més tard, però bueno, no passa res.
0: Realitzador, no passa res si no fiques a casa.
2: La ronda fly són 10 preguntes de resposta ràpida, vale? Sense pensar-te un món.
5: Vale, va.
2: Va, comencem?
5: Vale.
2: Què ets més, de parella o amiguetes vàries?
5: Jo, parella,
2: Què ets més, de vespreig, nit o matiner? O començat divendres i acabat diumenge? quan eres jove.
5: Ui, matiné, quan era jove, quan era jove, començaven divendres i acabaven dilluns, quan era jove,
2: Dilluns de matí, quasi dimarts, perfecte. Vale. Esta és a tocar, mama o papa?
5: Hòstia,
2: aquesta és putada.
5: Bueno, per més, al final va ser més papa.
2: Vale, Vale, què ets de xupitets, de la fet xupitets o cubatacos, cubates a tot bé?
5: No, jo cubates no, jo xupitets i cervesa,
1: És de Quintets, fresquets, són entonces els Quintets.
2: Per davant o per detrás?
5: Per tot arreu,
2: Però és per l'orella.
1: Per en baig, millor.
2: Que pecat o vici preferit? Un pecat o un vici preferit? Confessable?
5: Ja ho saps. No, ho puc confessar.
2: Lo treballar. Podem fer pip. Va, com
5: pip.
2: Aquí o a què odies?
5: Aquí o a què odio? Sí. A l'enveja.
2: Molt
1: bé, amigo.
5: I a la falsetat.
2: M'encanta.
1: Aquesta resposta és Dios.
2: Amor secret o platònic? Alguna d'estes que tota la vida...
1: Ayuso.
2: A l'Ayuso.
1: Aquella que quan mires... Quan mires la revisteta... Quan mires la revisteta vas posar fulles i t'enganxes.
5: A la bleda.
2: Qui és la bleda?
5: La dona de Pepe Rín, tio, no saps qui és la bleda, tu.
1: Ara sí que mos ha fet un cau.
2: Què has fet que no faries mai més?
1: Oi.
5: Què he fet que no faria mai més? Hòstia, ara m'aprenes molt.
2: El programa s'acaba a les 8, Tres una.
5: Què he fet que no pots contractar amics o algo per treballar? Vale. Amics d'amigues dels amics.
2: Bona resposta. I si poguessis fer desaparèixer algo o algú del món, algo que diguessis fora.
5: O càncer, la malaltia.
1: Me pensava que diria Florentino.
2: És el número 2. Moltes gràcies, Joan.
1: Estàs dubtant.
2: Moltes gràcies.
1: Joan, moltes gràcies, senyor.
2: Moltes gràcies.
1: Espectacular. Diu que vols inútil.
2: Havia dit que los que m'insultarien los havia tret.
1: No més contestar, saps? Que va.
2: Espectacular.
1: Això serà l'estrella del programa, ja ho veig.
2: Jo no vull fer molts d'espoilers, però per aquí dins està el meu jefe, està l'alcalde,
1: hòstia,
2: està la dona.
1: Que acabes de ficar el llistó. Nivel Dios, Nivel Dios.
6: Sí, senyor. Ha sigut per tot l'hora.
1: Ha sigut boníssim. Espera, que tinc... Ara, teníem problemes... M'havia tallat la veu, M'havia tallat la veu.
6: No calles?
1: No, és que, claro, l'estreno ha sigut per tot l'altre, m'ha agradat. Caluec, felicitats.
2: Lo bombo és capritxós, Tito? Lo bombo és capritxós.
1: És capritxós.
2: Ja et dic, hi ha noms...
1: Escolta, i si sortim un de nosaltres, què farem? Pues contestarem.
2: No.
1: Perquè tu mos tens de nosaltres a enemigos?
2: No. Jo, espam, abans ho estic espam.
1: Mira, calla. Queden...
6: Què queda, a veure? Controlem el temps.
1: Això és nou, també. Penseu que som molt novatos i hem d'estar medint el temps tot el rato.
6: És que jo tinc un rellotge allà dalt, però que hi rellotge, vés a saber també si va bé.
1: Mira, el meu fica menys 20 i allà fica menys...
2: És més. Recordem l'hora. Són 3:45 de 8.
6: Hòstic. Mai ho he sapigut estos temps així.
1: En català és boníssim. En català és com un laberinto, quan te diuen l'hora. És brutal. És brutal. Però escolta'm, ja, partint de la pregunta que t'he fet, què passaria si sortiguéssim un de nosaltres?
2: No esteu al bobo,
1: vosaltres. I si ho fem a sort, si mos ho fem... No l'han fet mai cap entre nosaltres.
2: Però què?
1: De Ronda Fleisch, espera, té Michael?
6: A mi me lo...
1: Té Michael? Sí,
6: Mira, això no ho trobarem.
1: Això controlarem. El dia 3 d'octubre a l'Antena Caror Remember Fest Tardets.
2: Després.
1: Aconsegueu les vostres entrades. A 5 euros, estan vendent a 5 eurets ara.
2: On, Tito?
1: Al Tuc

0: camisetes, de tot, food trucks.
1: Espera, que m'estan amenaçant.
2: Sí.
1: No. He regalat massa, no. No.
2: Practice in the world, up between.
1: Què volia dir-me?
2: Però... Això és sevillanes. No, que puja avions. Mira, saps què? Això és llenguatge de signes, realment.
1: Hem d'estudiar una miqueta més llenguatge de signes i entendre molt en signes.
2: Quan passa així... És que puja la veu, i quan faci així el dit del mig, és calla allà.
1: Ah, vale,
2: vale. Okay.
1: No, m'has de fer així, eh? M'has de fer així en lo coll.
2: Sí. Vale, es que m'heu cortado en esta super...
3: No, perquè estem a la bona secció.
2: Claro, t'anava a dir, fem-ho sorts, però dins dels sorts, millor, fem-ho boig. I qui vota perquè li facis a Gepero?
3: A Gepero, que la ronda flaix?
2: Sí, per favor.
3: Sí, no?
1: Tots dos,
2: No ha parlat en tot el programa, se mereix un ronda flaix in the world. In his face.
3: Enquesta ràpida. Hashtag al Gepero o al meu jefe. Hashtag jefe, hashtag Gepero.
1: Gepero.
2: Gepero, ¿estás aquí? ¿Estás con nosotros?
4: Mirar al Gepero lo que té més faena ara en estos moments, m'entens o no? Entre telèfonos, consonetes, gravacions, directe, no sé què, vosaltres esteu de puta mare.
2: És relax.
1: No costa res contestar 10 preguntes.
2: Fica una cançó de Nana de fondo i vas contestar.
1: Fica un extended que duren 7 o 8 minuts, ja està.
2: Va, doncs va. Trucada, tenim temps d'una altra, és el que diem, és que 15 minuts...
1: Sí,
2: ha sigut molt bo,
1: sí. Fem una altra trucada.
2: Sí, si cal, medim-la. Però jo, en 15 minuts dones sobres i despedida. I
3: aquí truquem.
2: I temasso.
1: Això, la teua agenda que tens.
2: Perquè ara pregunta de novato de directe que li vaig a preguntar al tècnic bo de ràdio. Quan és un directe de 7 a 8, la cançó de despedida s'ha d'acabar a les 8 o entra... S'ha de donar sortida abans perquè...
4: Entra el que dure la cançó. Si dura 3 minuts, ha entrat a menys 3.
2: La cançó... De... Okay. Quant dura la cançó, Tito, que has tirat avui?
1: Uns 2 minuts.
2: 2 minuts?
1: Curteta.
4: Uns 2 minuts no val.
3: Claro.
4: Ha de ser si són 2.30 o 2.32.
3: A partir de 3 segons callats, ja és un silenci incòmodo.
2: Tens temps. Truca.
3: Vaig a trucar. Vinga, va, fes sortes. Trau.
1: A veure, la bolita.
2: I ha sortit... L'Elito?
3: Hòstia, l'Elito.
4: Mare!
3: Una altra llegenda. Una altra que forma part del club selecte de les llegendes. A veure, este suposo que no m'insultarà.
2: Com ara digui que fas inútil, ja...
3: Vosaltres feu veure que és el primer, també. Si no me l'escolta.
2: Parles tu.
4: Vols dir que no està currant a mort estos dies?
3: És jefe del moll, no treballa.
5: Antenacado.
3: Hòstia.
5: Antenacado, supercabra.
3: Ha trucat el oient en directe.
2: Dis-me que m'estàs escoltant.
3: Me l'estàs escoltant? Sergio Vázquez.
5: ¿En serio que vas a estar escuchando? Pero ahora en directo no, ¿no?
3: Ay, ¿cómo usas? Pues, tío, que estén en la entrevista.
1: Para contar que dios, que estén en directo.
3: La inesperada, desde Antena Cabo.
5: Imagina't, acabo de
3: licar
5: a cabra.
3: Sí o no? Estoy trucando desde el estudio.
5: Jo ho sé perquè segueixo les redes socials i estic una miqueta informat de lo vostre programa.
1: Tal com ha de ser, sí senyor.
2: T'estimem.
1: Ara em donaria, si estigués aquí, me donaria un besito a la calva. Sempre ho ha fet. Sempre ho ha fet.
3: És de costum.
5: Sempre. Quan una persona... És que perquè sóc de casa i vos estimo. I pues, una persona que deixi sense pèl, pues, m'encanta donar-li besitos.
2: Pues a mi no m'has besat mai.
1: No et fiques celosa.
3: És que sempre he sigut super
1: segura. Sempre sí.
5: S'arrasca, que mos coneixem. També te ho he donat.
2: S'arrasca.
3: Lelito, t'explicaré. Ara mateix estàs en directe perquè és la trucada inesperada que el sorteig, el bombo ha sortit un sorteig i ha sortit l'Elo, ¿vale? I ara t'hem de fer...
5: Jo soc natural.
3: T'hem de fer una...
5: Jo soc natural i pots...
2: No tenyis...
3: Sí, però... Diu Pau que si no et
5: tenyis... Soc natural, jo soc com soc.
3: Ets natural.
5: No penso canviar. Los sorteig, que estic informat de tot, no em contigues història. No,
3: que la pregunta... T'haig de fer una pregunta i si l'encerta estan dos una camiseta de la festa vespreig Antena Caro Fest.
5: Pues segur que no, perquè soc 0x0 jo.
3: No, quina mira, freqüència s'escolta Antena Caro?
5: Mai got de llet calenta. 96.0. Vols que et digui los megahertz i tot lo rotllo o no? FM, no, FM,
3: no
5: sé, eh?
3: Perquè no sabré si dius la veritat, però l'únic que et puc dir és que moltes gràcies per contestar i no insultar-me, que el que fa la gent normalment contesta. Bueno, i sobretot
5: al principi ho lleves, però no és quan.
3: Ara no penges perquè te ficaràs en contacte amb la nostra xica de los tits, que t'agafa les dades per enviar-te la samarreta, el vídeo, la talla i tot. Vale?
5: M'encanta, m'encanta.
3: Sí, sí, com és, clar, no? O li fem?
4: Home, sí, home,
5: no, home. Sou lo que no està escrit. Sou los millors.
3: Lelito, que t'haig de fer la ronda flash.
5: Espera,
3: que faig la ronda flash, però...
1: Així rapideta, eh? Pim,
3: sí,
1: pam, pum,
3: a contestar
1: pum,
3: ràpid.
1: Pum, pum,
3: pim, pam, pim, pam, pim, pam.
1: Ep, ep, ep. Vull fer-ho.
5: Vinga, va. Anda.
3: Ui. Són 10 preguntes de resposta ràpida. Car o peix? Car o peix?
5: Car.
3: Nit o dia?
5: Nit.
3: Amics o família?
5: 50-50.
3: La Josefa,
5: Família. Família. Primera família.
3: Vi o cervesa?
4: La B.
5: Cervesa.
3: Dalt o baix?
2: Per tot arreu.
5: Baix.
3: Baix, és el més pràctic. Un hobby...
5: Que voten.
3: Un hobby...
5: Fàcil.
3: Quin hobby tens?
5: Ara mateix... Ramadan, no cap.
1: Dormir ja va.
5: Ara mateix no cap.
3: M'encanta. Una fòbia...
1: Home, Fórmula 1, no, tio? Què? No li fots encara, què? Loca?
3: La Fórmula 1?
1: No li fots el...
5: Us han perdut? A l'antena?
3: L'Elats me sents? Lelo?
5: Hola,
3: no me sents? No?
1: Nosaltres te sentim, eh?
3: Sí, no me sents, l'editor...
5: Hola, ¿nos han quedado el hobby? No vos sento.
3: Un hobby.
1: No vos sento.
3: Jo...
1: A ver, torna a prova de trucar.
3: Jo, torno directament, jo truco en
1: seguida. Problemes del dia.
5: Tena caro.
1: No digues tonteries que et senten.
4: Ai, en tena caro.
1: Hòstia.
2: Quan fa el pus. Com...
5: Han perdut cobertura.
3: L'Elanza, me sents?
5: Correcte.
3: Un hobby?
5: No sé què ha passat, el hobby, pues ara mateix...
3: Ramadan,
5: correcte, mos hem quedat aquí, és això, no...
3: Vale,
1: correcte.
5: El meu hobby? Ma filla, compartim tot amb ma filla.
3: Molt bé.
5: El meu hobby.
3: Una fòbia? Algo que te da mucha miedo?
5: No, res.
3: Oh, shit. Los machos alfa, lo molt plateado.
4: Valente, com allò.
5: Diria una cosa, però no val la pena.
3: Sí, ja sabem tots quina és.
5: Correcte.
3: Vale. A bon entendedor, poques paraules, vale. Una mania, un toc? Algo així...
1: Sempre hi ha algo.
5: No parra. Sí, una mania, mossegar-me de l'ungles.
3: Tota la vida, això és veritat, tota la vida. Què has fet que no faries mai més?
5: Què he fet que no faria mai més? Hòstia, estàs bona, eh?
1: Contestar el teu...
5: O que no podré fer mai més, no?
3: Una cosa que has fet i dius, hòstia, no hagués tu que fer això, no hauria fet mai. Jo què sé...
5: Comprar-me una altra casa, tio.
3: Comprar-me
5: una altra... Hipotecar-me, sent així.
1: Fer pi.
3: I...
5: No ho faré perquè ja ho tinc fet.
1: Bona està.
3: I quan te morgues d'aquí molts d'anys i mos enterriguem junts, quina frase voldries a la làpida?
5: Estàs bona, eh? Me deixeu...
1: Això vol ficar, estàs bona? Ah, no, vale, no era la resposta.
3: Mos quedes tot el seu programa, eh?
1: Estàs bona o no? Va,
5: ja la tinc.
1: A veure.
5: No, ja la tinc. Deixeu-me tranquil.
3: Oh!
1: Home, pues sí.
3: Bé.
1: Deixeu-me descansar.
3: Perfecte, Lelito, m'ha encantat.
1: Moltes gràcies, Lelito, tio.
3: No res, tio, un plaer una vegada més per tu.
5: A vosaltres.
3: Mos veiem pront, eh?
5: Increïble.
3: Vale?
5: Abraçades als
1: tres. Una abraçadeta, guapo.
2: L'estimem.
5: Amazing, unbelievable.
3: Una llepadeta del personet.
5: Flaix FM, Flaix FM, el vostre costat. Flaix FM, el vostre costat. És viruta, és viruta. Rendilla, ojaldre. Està follada, no tenen res, no tenen res.
3: I love you, Lerito. Vinga, hasta la... Moltes gràcies.
5: Per estimo,
2: Igualment. Sempre ha sigut boníssim en les paranoies de parlar i de tot, eh? Calo, no cal dir que de moment avui has guanyat tu, perquè sí. Laia sí, guapa.
1: Sí, xec, pinta molt bé, això, eh?
2: Sí,
1: pinta molt bé.
2: Sí. I saps què podem fer, no? No sé què, també podem anar jugant els telèfons dels demés.
3: Pues...
2: I anar fent, saps? Pim, pam, pim, pam.
3: Per a tancar la meva secció, recordar-vos a tothom que Calo mola, que... Continuem fent la trucada inesperada.
1: Oh,
3: hi ha noms molt xatxis per a este bombo.
1: Sí.
3: I esperem que contesten.
1: I que la gent mos escrigui, que truqui el telèfon, per aquí, també. Si saps, volen,
2: saps
1: a la llamada.
2: Saps què pot passar, que al final no contesti ningú?
1: Algun dia passarà, però...
2: No, perquè este cabron me l'està liant. Sí. Quina hora és?
1: Jo coneixem.
2: Són quasi entre les 7 i les 8 del dijous. The X, oh my god, it's time for...
1: Queden 5 minuts, tot per a dir que queden 5 minuts.
2: It's Calo time, yes.
3: Són 3 quarts més 10 de 8, ara mateix.
2: És boníssim, m'encanta sentir-ho. Bueno, X, mos fan senyals de que som 2 i que el tercer no vol... No, què vol dir això? Ah, no, som 3. No, que queden 2 minuts.
1: Bé. El tema de les senyals mos falla.
2: Hòstios, jo crec que ha sigut un... No diré un èxit perquè queda malament fer així en el coll. Mirant el director.
1: Bueno, això ho han de dir qui mos ha escoltat.
2: Però...
1: Reds socials, per les reds socials, que mos escriguen, que mos diguen...
3: M'has fet una senya?
2: Dos.
3: No ha sigut total perquè mos falta un membre de l'equip.
2: Com a iniciació al directe està molt bé, m'ha passat l'hora volant, loco.
3: Volant.
2: Uf, lo xungo serà entrar aquí... Ja farem, ja prendrem.
1: Sí.
2: Bueno, sabeu què? Com fa tant que no estic, m'agradaria que despedíssiu vosaltres, perquè ni me'n recordo. A veure, recordeu-me la nostra sortida. Queda un minut.
3: Adeu.
2: En sèrio?
1: No, la despedida, que abans vas tallar, t'han de recordar les redes socials, Instagram, Facebook, a fer punyetes, que la gent mos escriga, que vol entrar a la llamada, que vol ese tema, que vol que parlem d'això, que vol... Tot el que sigui, que mos escriga, que mos escriguen coses.
2: O sí.
1: Que mos ajuden.
2: Ja vaig jo. Si no recordo mal, això era... Bona nit a tots.
1: Sí.
2: Què més?
3: Coneixem que és viernes.
2: A fer-ho gros. Que ja no és divendres.
1: Que és dijous.
3: Més prets.
2: I coneixem-me. Adéu, guapos. Adéu.